0: però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
4: Let's start playing covers.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
7: música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

feel like.

0: Sanquirze.cat, radiosanquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Hi, speaking from the station.
1: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Quichon, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Arones. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Arones.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Clica radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirza. Tastet de Radio Sanquirza. En Tastet de Radio Sanquirza se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirza.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quichon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
13: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.
14: Hi, speaking from the stage. Oh,
0: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
7: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Sanquirse radiosanquirse.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Ens sentim una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva boca.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quichon, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: Benvinguts al Circ Petit.
10: Obro la porta, man del dimoni.
4: Miro la meva boca.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xurro de mà.
2: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
12: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
13: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
14: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
15: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

0: Tot el dia matat xinxant.
1: O no.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis a la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi a la cara?
3: Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
2: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també. Un, dos, tres.
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerveza aquí, papá.
1: Poquito menos ya y arriba, bien.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva bola.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
11: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
11: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
10: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Aquí no hay a... No. Aquí... Aquí no hay a... Aquí no hay a truc.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
1: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

profitto. Trec la polsa el que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me a Terrassa.

Era molt més fàcil, jo em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé.

0: Sanquirze.cat, radiosanquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
10: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

0: ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu gran ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Poblejant.
2: Som a tot el país.
1: Poblejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
0: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant
0: Quirze. Clica radiosantquirze.cat.
2: Sono a la ràdio, m'has tornat a seguir. Sempre se m'oblida que l'estiu vols venir.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Sempre al teu costat.

0: www.radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva boca.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Quixot, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Ves, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la blanca neu, la caputxeta vermella, la rínxols d'or, la ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, manca el dimoni!
2: Miro la meva boca.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororama!
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

corazón per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles del vent que ballen van trobant la tornada. No cal ser ni de plom ni de fang.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixot, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la blanca neu, la caputxeta vermella, la rínxols d'or, la ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obro la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xorro de mà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: y ahora sé que la salva.
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
10: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
11: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
10: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
11: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
1: Sempre al teu costat.

0: biblioteca radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Radio Sant Quirze.
6: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: www.radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixot, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la blanca neu, la caputxeta vermella, la rínxols d'or, la ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: sisplau!
1: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats! Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint, o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm.
1: Has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
2: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
1: Fem un crit.
0: Oh!
2: No, una mica més.
0: Oh!
2: Tenga els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens.
5: Clica radiosantquirze.cat.
6: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
5: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Jora, escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir. Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Ara me vas al costat un moment de fer riquití.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Bona tarda i benvinguts al Som Solidaris. Aquest és l'últim programa d'aquest curs 2025-2026. En un món que continua marcat per grans contradiccions. D'una banda, els avenços tecnològics, especialment la intel·ligència artificial, transformen la nostra manera de treballar, de comunicar-nos i d'aprendre. D'altra, els conflictes armats, les desigualtats i la crisi climàtica continuen condicionant la vida de milions de persones. La guerra i el genocidi a Gaza ha seguit sent una de les principals preocupacions humanitàries del planeta i d'aquest programa Som Solidaris. Mentre la guerra d'Ucraïna continua sense una solució definitiva i els altres conflictes iniciats, Iran, Sudan, el Sahel, Myanmar, també han provocat greus conseqüències per a la població civil. Però bé, aquest curs que acaba també ens ha deixat espais d'esperança, milers d'iniciatives solidàries, projectes de cooperació i moviments ciutadans han demostrat que la solidaritat continua viva i que moltes persones treballen cada dia per un món més just. Avui, dintre d'aquest programa, volem parlar amb tres dones palestines que han passat per Barcelona dins d'un projecte que des de la Generalitat de Catalunya i en diferents ONGs, entre elles l'Ateneu del Món de Sant Quirze del Vallès, han pogut fer i han fet un intercanvi d'opinions. També parlarem amb la bona amiga Emin Asher. Ella és membre de la Global Summit Flotilla, que va ser detinguda amb aigües internacionals a Grècia. Escoltarem el seu testimoni i el tracte que van patir. I per acabar, volem també parlar, un any més tenim la Festa Cubana, el proper 4 de juliol, i la presidenta d'Ateneu del Món ens el vindrà a explicar, que aquesta serà la 29a edició. I bé, i així tanquem aquest curs amb preocupacions, però també amb la convicció que la pau, la cooperació i la defensa dels drets humans continuen sent els millors camins per construir el nostre futur. I així, i ara, comencem aquest Som Solidaris.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.
0: I bé, doncs, iniciem aquest Som Solidaris i, com us comentava, fa uns dies van estar a Barcelona a una trobada amb l'associació Elia, tres companyes palestines, per parlar-ne de les seves ONGs a Cisjordània. I els hi varen fer una entrevista. La tenim traduïda, la tenim gravada i traduïda i espero que us agradi. Elles són la Majda, que és de la ONG Women's Study Center. Les altres dues companyes eren la Suat Shidbi i la Shadem Bustami, que eren de Family Defense Society, totes dues entitats, com us dic, a la Palestina ocupada a Cisjordània.
2: Fem una entrevista a les nostres contraparts d'entitats palestines amb el projecte Elia, Ateneu,
3: Fora de Quadre,
4: l'associació Heroïnes Anònimes de Reus,
2: Heroïnes Anònimes i la Pamela, la...
4: A l'Escola de Cultura de Pau.
5: Okay, so to start, maybe you can introduce your society. Okay, so to describe your entity and the work that you do. So in the Women's Study Center.
6: Som el Centre d'Estudis de la Dona. Som una organització que treballa a Cisjordània, a Palestina. Tenim moltes sucursals i estem treballant pels drets de les dones i donant suport a les dones. Tenim molts projectes i programes, tots ells treballant per donar suport a la dona i donar-los tots els seus drets.
5: Okay, for the women's rights. Okay. And in the Family Defense Society.
6: Family Defense Society es va crear l'any 1994 combatent la violència contra les dones a Palestina. Tenim molts programes amb els quals busquem proporcionar serveis complets a les dones per ajudar a mantenir les seves vides a Palestina.
5: To help them maintain their lives in Palestine. You are in based also in Nablus. Both societies are
3: yes.
5: based.
3: It's based in Nablus, in Palestine, but provide the services for all over.
6: Som a Nablus, però estem tractant de proporcionar serveis a tota Cisjordània a través de la línia directa que tenim. Tenim la primera línia directa a Palestina per proporcionar suport social i psicològic immediat per a les dones. I a través de reunions amb aquestes dones podem fer assessorament individual per a totes elles, ajudant-les a recuperar-se de la violència. Tenim el programa de conscienciació comunitària que cobreix tota la ciutat de Nablus, arribant a pobles i campaments. Sabem que això és així. Per ajudar-les a augmentar la seva consciència envers la violència contra les dones i la violència de gènere, els drets de la dona i els drets dels infants. Hem complert molts programes, però encara necessitem impulsar-ne més per incrementar el seu nivell de conscienciació. Tenim un grup de suport i un grup de teràpia per a un tipus de dones, grups similars, que estan tenint els mateixos problemes. Si és violència o si elles estan patint per divorcis o coses així, l'intercanvi d'experiències amb altres persones fa que aprenguin les unes de les altres a continuar fortes per afrontar els seus problemes.
5: This violence is always focused so on the from the perspective domestic perspective. No?
7: La casa de acogida
8: en anglès és la.
9: In English you call it safe house.
5: Or safe house. Okay.
3: Yeah. The response for the women's need in Palestine.
6: Per respondre al que les dones necessiten a Palestina, vam crear un projecte d'empoderament econòmic per millorar les seves capacitats i ingressar al mercat laboral.
3: Because they are non-educated,
6: Com que no estan educades, ens dirigim a dones que no estan educades. Les impulsarem i empoderarem.
3: We target them to empower them.
6: I els donarem l'oportunitat d'entrar al mercat laboral mitjançant molts tipus de formacions.
3: Labor market. During many kinds of
6: perruqueria, vídeo, fotografia, mosaics, artesania, bellesa i cures.
3: And the crafts, beauty and care. There is many kinds, mobile maintenance.
6: Hi ha molts tipus de formacions diferents amb les quals les dones poden aprendre una professió i generar ingressos, que no hagin de demanar disculpes per estar a mercè d'altres persones. I que puguin fer el seu propi projecte i ocupar-se dels seus fills, divertir-se i viure una vida digna. Aquest projecte té com a objectiu 70 dones anualment i tenim 140 dones.
3: We have 140 women for this project and we follow them to have to help them find a job.
6: I continuem ajudant-les a trobar feina. A més de la formació professional, les formem sobre la violència de gènere. Les formem sobre qüestions legals i sobre la llei laboral, el màrqueting en línia. Les ajudem amb moltes formacions per posar-les en el primer pas de la seva nova vida.
3: Online marketing, we help them in many trainings to put them on the first step of their new life.
5: So you are working with them professionally and also psychologically,
3: yes.
5: No? So to prepare them to enter the market.
3: We have a good impact on women.
6: Tenim un bon impacte en les dones. Les seguim després de 6 mesos, trobem feina a moltes d'elles i moltes d'aquestes dones comencen els seus propis projectes, fins i tot a casa. Ajudant-les a oblidar la violència per començar una vida millor, per tenir una nova vida sense violència i poder divorciar-se o qualsevol cosa.
3: Can get divorced or anything. Sometimes this kind.
6: Moltes vegades aquest tipus de vida sense diners no és possible.
3: And we have the first shelter in Palestine.
6: Tenim el primer centre a Palestina, que es va establir l'any 2000 per protegir les dones durant un període de temps.
7: Family Defense Society established the first shelter.
6: La Societat de Defensa Familiar va establir el primer refugi per a dones supervivents de la violència de gènere. Va ser el primer a la ciutat de Nablus i cobreix tot el nord i la franja. Nosaltres donem protecció i cures, una habitació i una formació al refugi per a aquestes dones.
7: In the shelter for these women. Also we have
6: també necessitem treballar amb altres organitzacions i estem treballant per ser una referència palestina contra la violència envers les dones.
7: A Palestinian reference for the women violence and the protection center process.
6: Al centre els proporcionem assessorament individual a les dones i conscienciació grupal dins del refugi. També els proporcionem assistència jurídica perquè puguin presentar-se davant del tribunal i fer valer els seus drets.
7: Present in the court and have their right. We make a server.
6: Concretem reunions amb els nostres socis, amb la policia, el govern i els assumptes socials perquè puguem discutir sobre el que els passa a aquestes dones i la solució perquè resolguin els seus problemes.
7: And the solution for them to solve their problem.
5: How many women can are in the shelter home? How many?
7: Now the shelter can cover from 20 to 25.
6: Ara, el centre pot allotjar unes 20 o 25 dones, de 20 a 25. Avui dia en tenim 7.
7: Before the war it was a lot of women inside the shelter, but
6: abans de la guerra teníem moltes dones al centre. Però després del 7 d'octubre el nombre ha baixat, perquè dones pensen: estic patint, però hi ha una guerra, i callen i no en parlen.
7: The Gaza Strip, the woman, and she's silent, and don't talk about this.
5: Yeah.
7: But when...
6: Però sabem que quan la guerra s'acabi a Gaza, canviarà de nou. Tornaran una altra vegada.
5: Back again. So
7: yes.
5: Then the priority at that time was to keep the family, to be safe. And
7: yes.
5: Now it's again to focus on,
7: yes.
5: on your well-being and to... Okay, so I see that there is like two programs. So there is an open program for supporting women that are suffering violence or has suffered violence. And there is another program where these women are in a house.
7: Yes.
5: Also with the children.
7: Yes, sometimes the women come with...
6: Sí, a vegades les dones venen amb els seus fills perquè els seus fills viuen en el mateix entorn de violència.
7: So that we...
6: Així que els protegim amb la seva mare. I és bo i saludable mantenir els seus fills perquè ella pugui cuidar-los i donar-los l'esperança que vol aturar aquesta violència i cuidar de la seva vida i dels seus fills.
5: Okay, very good. Okay, and coming back to the Women's Study Center, so you are related to the Elia project, and maybe you can explain the origin of your relationship with Elia, so of the project. What is the beginning of the project and the relationship that you established with Elia?
8: Yes, we are working with Elia with many.
6: Estem treballant allà amb Elia en molts projectes i programes.
8: We started to working together as...
6: Crec que a partir del 2018 vam començar a treballar junts en un projecte per a l'empoderament de les dones, que té moltes activitats. Com establir formació i pràctiques per a les noies graduades.
8: Graduates.
6: I també té moltes activitats com suport individual per a les dones que es basen en la GBB, el grup de suport, i també la presència en tallers.
8: Also workshop raising.
5: Do you have relationship in your country? Do you collaborate also there at site?
8: Yes. We are a partner.
6: Sí, som socis en molts projectes. Com el projecte 2024 i el projecte que et vaig dir de principis del 2021.
8: That I told you beginning 2021.
10: You are professionally a social worker. You've been doing psychosocial sessions with the women.
9: you know their realities, their problems, their challenges, their needs, and that gives you like it basically gives you a lot of information that is being used to create this new project that now we are implementing. Mm-hmm. So if maybe you can explain a little bit about the Women and Loss program, okay. Where and when it started, okay. And you know, connect it with now, I think it can be really good.
8: We are in Women's Study Center working in a program.
6: En aquests moments estem treballant al centre d'estudis en un programa anomenat Dones i Lleis.
8: In this organization, it started working in it in 2002.
6: És un programa antic en aquesta organització. Va començar a funcionar el 2002 després de Janine Mascara, que era de l'agrupació, i va tenir molts efectes dolents per a la ciutat de Janine i el camp de refugiats de Janine.
8: Many of people did in this Mascara.
6: Molta gent va fer això a Mascara i van destruir moltes de les cases, per la qual cosa té molts efectes negatius per a les dones allà en aquesta zona.
8: So, Women's Study Center established.
6: Així que el Centre d'Estudis de la Dona es va establir per treballar amb aquestes dones amb una metodologia molt activa, visites domiciliàries, grups de suport, foment de tallers. I encara fins ara continuem treballant en aquest projecte.
8: And we still, till now, working in this project.
5: Laura would like to ask about the difficulties that you find. So you have a hard work,
9: yes,
5: but moreover you have to cope also with external difficulties also. No, how is that impacting in your job? You were before speaking about the war, so having an impact on the people that comes to you to ask for aid, no, to ask for support.
7: Yes, of course, because the war and the bad situation.
6: Sí, és clar, perquè la guerra i la situació a Palestina, degut a l'ocupació i al cessament de la circulació entre ciutats i pobles, la gent, especialment les dones, no pot accedir als serveis de la societat a causa del control policial. I això impacta molt en l'augment de la violència que tenen a la seva llar.
7: And that impact increase the violence that she have in her home. Also, we have.
6: També tenim una manca d'educació a causa del control policial i la situació a Palestina. L'educació es va aturar. Els nens i estudiants no van a l'escola. Estan detinguts en centres socials.
7: School. They are held in social
5: centers.
7: Yes, no. By phone, by WhatsApp and by Teams.
6: Ara per telèfon, per WhatsApp, per Teams, en línia sí. Això també fa pressió al govern.
7: Also in the shelter, for example, we have.
6: També tenim un problema perquè el punt de control i l'evacuació arriben repetidament a la ciutat. A vegades hi ha una visita de la família a les dones dins del refugi. Quan arriba l'evacuació no hi ha visites.
7: When incubation come, there is no visiting. And also our partner.
6: I també el nostre soci d'assumptes socials no pot venir a vegades perquè no hi ha camí, perquè puguem discutir, perquè les dones es quedin molt temps a la casa de manera segura. I això a vegades fa que la seva salut psicològica sigui dolenta, perquè necessita una solució, però realment no podem treballar-hi per la situació.
5: And other women cannot.
7: Yes.
5: Enter, no, because these women.
7: Yes, also some women cannot enter the.
6: Sí, és a dir, no poden entrar al centre i no poden accedir als serveis. A vegades, si ella va a la policia, per exemple, si ella no és fora de Nablus, comprova que no pot venir. La policia la porta a casa perquè no la pot traslladar al refugi.
7: Maybe return her to the house. He cannot transfer her to the shelter.
6: A més, a vegades tenim dones al refugi que necessiten atenció mèdica, però no la poden tenir perquè està tancat.
7: Sometimes it's closed, which she cannot have this. Yes. Also, as we
6: A vegades no podem arribar a la nostra feina. Un membre de l'equip, la meva companya de Salfit, fora de Ouara, Nablus. Ella havia de treballar de nit al refugi. Però com que estava tancat, durant una setmana no va tenir accés a la nostra feina.
7: And Nablus, and she had
10: village, yes. Mm-hmm. And she have her work at night in the safe shelter, but because this is a close, she didn't, for 1 week, she didn't access to our work. And you can imagine the pressure about...
6: Ja pots imaginar la pressió sobre tot l'equip, perquè ella no podia accedir a la seva feina.
10: For her work. Mm-hmm. And I would like to say, Adai, that...
6: M'agradaria dir que som part de la comunitat i sentim por i tristesa per la situació que està passant aquí a Palestina, perquè afecta els nostres sentiments i la nostra feina. Com han dit les meves companyes, estem vivint una mala situació a Cisjordània. Punts de control per tota la ciutat i entre els pobles, i també entre els campaments de refugiats, i aquest és l'efecte sobre la nostra feina i els efectes sobre la nostra vida. Els efectes sobre la nostra feina són que es cancel·len moltes activitats perquè a vegades el titular dels drets no pot arribar a la nostra organització i als nostres llocs on realitzem les activitats. I també ens afecta com a persones que viuen allà. No se senten segures, senten que no poden planificar el futur, no poden planificar què faran demà, només poden pensar en el present.
8: The question is how many employees, how many people are you supporting women professionally? So
10: the staff number is 10.
6: El nombre de persones és de 10. Tenim 5 treballadors socials per la nit i tenim 3 treballadors socials al migdia. Tenim un advocat i el director del refugi.
10: We have a lawyer and the director of the shelter.
8: Okay, so what would be your message to people, to women here in Europe, in Catalonia, okay? So women who are also suffering from violence. As people working with...
6: Com a persones que treballem amb els drets humans, mai hem de deixar d'ajudar les dones que s'enfronten a la violència de gènere? I també donar-nos suport i ajudar-les sempre. Volem dir a les supervivents de la violència que no guardin silenci. Recórrer una distància de 1.000 milles comença amb un sol pas. Fes el teu millor esforç per dir prou per tothom contra la violència.
10: Violence for you. I think we must...
6: Crec que no hem de mantenir la violència contra les dones com un tema especial.
10: As special subject. We must...
6: Hem de transferir aquest tema a tothom i parlar-ne.
10: And talk about it.
8: Okay, so what would be your message to the society, to Catalonia? What would be as Palestinian, as woman, but also as Palestinian?
10: Keep supporting the Palestinian.
6: Mantingueu el vostre suport a la gent de Palestina en els diferents nivells. Realment apreciem molt el vostre suport al poble palestí i la vostra solidaritat.
8: Solidarity. Okay, good.
10: Okay,
8: thank you very much.
0: I bé, fins aquí la conversa que vàrem compartir. Els hi donem les gràcies per la seva valentia i per seguir treballant per les dones palestines, que fa molta falta. Gràcies.
1: A Ràdio Sant Quirze, som solidaris, amb Laura Roger.

Doncs bé, després de sentir el testimoni de l'Emi, que posa els pèls de punta, que sé que ha patit i l'eina de seguir dia a dia i costa de poder-se recuperar, perquè realment els mals han sigut físics i psíquics, i bé, doncs tornem al Som Solidaris. I ara doncs escoltarem una mica de bona música que ens posarà el Miguel Ángel, i ens ha buscat a l'orquestra que actuarà a la Festa Cubana d'enguany, el Guantánamo Free, que ja el nom ja dona també demana posicions, no? Doncs bé, el Guantánamo Free, que és una orquestra cubana, són molt bons, actuen a Barcelona, sempre al barri de Gràcia, tenen un centre, i ara doncs escoltarem una mica de la música d'ells i us convidem a seguir el programa. No marxeu.

0: Stand up.
1: A Ràdio Sant Quirze som solidaris.
0: Stand up for your right.
1: Amb Laura Roger.
0: Get up, stand up. Stand up for your right.
2: I bé, seguim aquests Som Solidaris i ara us volem parlar de festa i solidaritat. Parlem de la 29a Festa Cubana, una festa que neix de la solidaritat, del compromís i de la voluntat de donar suport a projectes per construir un món més just i més humà. Reserveu el dissabte 4 de juliol a partir de les 21 hores als exteriors de la Masia de Can Feliu, nit de revetlla popular i solidària, organitzada per l'Ateneu del Món. I per parlar de tot això tenim a la seva presidenta, la Laura Clemente. Parlem amb ella.

0: Doncs hola, bona tarda, Laura, i com estàvem explicant, estem a Festa Cubana. I el primer que jo voldria preguntar-te és, i aquest any, on van aquesta causa, per on va?
1: Hola, Laura, què tal? Pues mira, aquest any destinarem la recaptació de la Festa Cubana al programa d'infància de la Fundació Vicente Ferrer per Gaza. Tu saps que a l'Ateneu del Món tenim una sensibilitat especial pel conflicte palestí. Ja són molts anys que treballem, principalment amb Cisjordània, treballàvem històricament, però ara, pues, per tot el conflicte de Gaza, pues, evidentment, sempre que hi veiem oportunitat intentem implicar-nos en aportacions per Gaza. En aquest cas, la Fundació Vicente Ferrer, que històricament havia estat vinculada exclusivament a Índia, pues, ha obert les seves fronteres i ha començat a participar de projectes d'altres països, i ells també han volgut obrir una via d'ajut a Gaza. I clar, per nosaltres és una entitat molt solvent, és una entitat que coneixem molt de prop, que sabem exactament què estan fent i que ens inspira molta confiança, així que ho farem a través d'ells.
0: Doncs bé, Laura, molt bé, ha quedat claríssim. Ens encanta que vagi per Gaza, ens encanta la implicació amb la Fundació Vicenç Ferrer, perquè és el que diu, no? Aquesta garantia que et dona de saber que la feina que estàs fent ens arriba. I ara doncs ja passem a la festa, no? Sabem que hi haurà el sopar. Què més ens pots explicar d'aquesta festa? Què més hi haurà?
1: Pues és una festa, clar, al final l'obra és una manera d'ajudar, però que és una trobada de tota la ciutadania, és una trobada d'estiu a l'aire lliure, en un entorn magnífic, perquè la masia de Can Feliu i els seus voltants, els seus exteriors, pues és un lloc incomparable. I allà ens trobem tots per sopar junts en aquestes festes que ens recorden els Sant Joans, no? Dels pobles, sí. No? De la taula llarga, la revella, exacta, no? De la taula llarga, de tots asseguts, de que tu vas amb els teus, amb la teva família, o vas amb els amics, no? I tots ens trobem allà i bueno, i es fa una fideuà popular, que aquest any, pues, com molts anys, ho fem amb la vostra cuina,
0: sí,
1: no?
0: Amb
1: que sempre amb el Jaume, pues, sempre té moltíssim èxit. I després, a partir d'aquí, pues, hi ha un programa intensíssim, perquè comencem donant el premi del concurs de cartells de Festa Cubana, que sempre hi ha, pues, en aquest cas, aquest any és una autora que, pues, que ha presentat el projecte guanyador. Tenim un cartell de Festa Cubana que estareu veient a les xarxes socials i que és preciós, i bueno, li donarem el premi. Després entrem amb la rifa popular, que tots els comerços de Sant Quirze sempre fan donatius de productes de les seves botigues, i és una rifa impressionant.
0: Sí,
1: impressionant.
0: Són generosos, eh?
1: Molt generosos. Ja hi ha gent que fa anys i anys que col·labora amb nosaltres, altres que són establiments més nous, que es van sumant a la llarga llista de comerciants que col·laboren amb Festa Cubana, i aquell dia realment fa molt de goig veure aquella taula plena de regals. I el que és maco és que, com hi ha tants regals, al final és fàcil que et toqui, no? Llavors la gent també ho sap, i aquesta rifa té molt, bueno, compta amb molt d'èxit, no? I són molta la gent que se'n va amb el seu regalet. I després entrem en la part musical, que jo crec que bueno, és la més lúdica, la més divertida. I per una banda tenim, pues, unes animadores que estan allà fent coreografies per fer ballar la gent, i després el plat fort de la festa, que és el concert en directe d'un grup cubà, que aquest any són els Guantánamo Free. Són una gent de Barcelona que toquen superbé. Bueno, dir això dels cubans és com
0: normal,
1: és com normal, no? Perquè al final ja sabem que són grandíssims músics. I vindran, pues, a fer una actuació en directe bueno, i fer-nos ballar a tots.
0: Que bé, que bé. Sí, és una festa popular, és una festa de poble, una festa de fer poble. Bé, Laura, ara comencem a veure ja la difusió, comencem a veure aquest cartell. D'aquest cartell que has comentat, que jo el trobo preciós aquest any, m'agradaria comentar que, que és de l'Helena Guasch. L'Helena Guasch és una veïna del poble i és un cartell preciós. I bé, ara començarem a veure difusió de la festa, es començaran a penjar aquests cartells, en breu també suposo que trobarem els, bueno, les pancartes, no?, anunciant la típica pancarta groga de festa cubana. Però qui vulgui vindre a la festa, com ho ha de fer? Com s'ha d'inscriure? Pot vindre lliurement? Com funciona tot això?
2: Pues a veure, la festa és una festa oberta a tothom i tothom s'hi pot passar, no cal inscriure's enlloc. Les inscripcions són exclusivament per la gent que vulgui sopar, llavors allà sí, perquè pots reservar el teu menú a través de l'Entràpolis, que és la pàgina web que sempre utilitzem a tot el poble doncs, per reservar entrades de qualsevol tipus. Llavors aquí sí que pots reservar doncs, que vens dues persones, doncs, dos menús, o que són quatre, doncs, que sigui, no? I això sí que es pot fer a través de l'Entràpolis. El mateix dia, bueno, el mateix dia també vendrem menús in situ, però fins que s'acabin. Llavors, si tu ja tens clar que vindràs, pues sí que directament, i més si vens en grup, pues ja tens aquests menús, els tens reservats. Pel de més, és una festa totalment gratuïta, vull dir que qui vulgui venir a veure un mojito, que vingui a veure un mojito, però...
0: Qui vulgui només vindre a ballar.
2: Doncs pues qui vulgui només venir a ballar, doncs pues ve a ballar i evidentment...
0: És obert i públic per tothom.
2: És obert a tothom i aquí no s'ha de pagar absolutament res.
0: M'entenc. Va, Laura, doncs a mi em queda molt clara la festa, en portem moltes, són 29... I ara ja per tancar, no? Doncs quina invitació faries tu als nostres oients, a la gent del poble, als veïns? Sé que ve gent de molts llocs, sé que ve gent del Vallès. Altres anys, inclús aquí, a Ràdio Sant Quirze, ens han arribat trucades des de Rubí, com ho fem, per on arribem... O sigui que, quina invitació doncs, per tancar faries a tota aquesta... gent, perquè al final passen més de 500 persones els altres anys que han passat per aquesta festa cubana.
2: Sí, i gent de Barcelona que també, que també venen, hi ha grups que ens consta que venen d'un any per l'altre, no? Al final tothom troba alguna cosa diferent a la festa, hi ha gent que ve atreta per la música en directe, hi ha gent pues, que li agrada aquest punt de festa popular, però bueno, al final nosaltres fem aquesta festa per la gent del municipi, al final el que volem és celebrar una festa d'estiu, una festa popular en la que tothom estigui convidat independentment de les edats i bueno, i qualsevol quirzatenc pues es pugui trobar aquí a gust amb els seus amics i en companyia amb la seva família. Així que animem a la gent que vingui, perquè les festes populars pues són d'estiu, no? Després...
0: I amb aquest caire tan solidari, no? Doncs aquest caire doncs, d'implicació amb una causa...
2: Clar, i a més això és una manera molt lúdica i molt alegre
0: de participar
2: en un projecte i de fer el bé en un altre lloc, però al final d'una manera bonica i d'una manera agradable, així que sí, que tothom està convidat i després si hi ha gent d'altres municipis que s'hi volen apuntar, doncs encantats.
0: Exacte.
2: També estan convidats a venir al nostre poble.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Laura. Gràcies per la invitació i allà ens trobarem. Bé, la Laura Clemente ens ha explicat aquesta festa cubana. És una festa per tothom, per tots els públics, amb molt d'èxit. I esperem la vostra assistència. Recordareu, trobareu tiquets pel sopar a través d'entrepolis.com o directament a l'arribar a la masia de Can Feliu. I resumim, 4 de juliol a les 9 del vespre, festa cubana, exterior de la masia de Can Feliu. Entrades, entrepolis.com o el mateix dia a partir de les 20:30 a la mateixa masia de Can Feliu. Us esperem i allà ens veiem tots. Gràcies.

0: I bé, anem acabant. Desitjar-vos un estiu feliç, agraïts per la sort d'estar junts, per compartir i per poder aprofundir sempre amb la paraula solidaritat des del Som Solidaris. Hem de posar les persones per davant de totes les necessitats, com a poble i com a societat. I bé, ens retrobem per Festa Major, que serà del 3 al 7 de setembre enguany. O sigui que ens trobarem per Festa Major. I aquí acabem aquest Som Solidaris. Gràcies per escoltar-nos, per compartir, i qualsevol aclariment, informació o el que tingueu per dir-nos, ja ho sabeu, tenim una adreça d'email, preneu una nota, somsolidaris@gmail.com. Bon estiu, adeu.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.com.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Bona nit, què tal? Com esteu? Comença l'última Moxiganga de la temporada. Oh, però comencen les vacances d'estiu. Bien! Per fi s'acaba l'escola, per fi comença l'estiu. I a l'estiu tenim moltes coses per fer, com per exemple anar de campaments, anar de colònies, anar de càmping amb el pare i amb la mare, o bé fer un gran viatge de la nostra vida. Tot això ho farem durant tot aquest estiu, però recordeu que la Moxiganga torna al setembre. Després de l'11 de setembre nosaltres tornarem amb una nova temporada i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé tot fent ràdio, i m'agradaria pensar que vosaltres escoltant-la. I per ser, doncs, l'últim programa de la temporada, avui escoltarem contes de microbis amb l'Anna i el Roger, i després escoltarem un conte de versos perversos. Avui no, avui no hi haurà cançó de bressol, perquè a partir d'ara, a partir d'aquest moment, us podeu anar a dormir l'hora que vulgueu. Per què? Doncs perquè demà no ens hem de llevar d'hora, demà no hem d'anar a l'escola. Bueno, encara sí, perquè s'està acabant el curs i segurament encara heu d'anar a fer els últims exàmens, anar a buscar les notes, fer alguna coseta que encara ens toca fer. Atenció, perquè avui la primera cançó que us posarem va dedicada de l'estiu i es titula La cançó de l'estiu. És una cançó que ens explicarà com hem de fer una cançó de l'estiu. Ara que tenim temps, ens podem dedicar a compondre cançons, per exemple. Doncs vinga, va, que ja tenim la Moxiganga feta i presentada. Abans, però, deixeu-me dir que aquí a la Moxiganga tenim una pàgina web que estarà oberta tot l'estiu. Una web a la qual ens podeu escoltar, continuar escoltant. Per exemple, si no hi ha programes sencers, allà podeu escoltar totes les Moxigangues de la temporada. I si us agrada molt una de les nostres seccions, doncs podeu clicar directament a la secció i escoltar només la secció. Com, per exemple, doncs posem Fil de la Poesia amb la Montse Peláez, Contes de Microbis amb l'Anna i el Roger, 100 anys de contes amb el Roger també, o bé el Pauet, també podem escoltar Pauet. I si teniu ganes de jugar amb el pare i amb la mare, tenim els jocs de falda també preparats allà per tots vosaltres. I si us agrada escoltar contes i històries, tenim els contes de la Moxiganga i també tenim el circ petit de la Moxiganga, que és el nostre radioteatre. I aquí, a més, hi trobareu moltes altres activitats, com per exemple pintar, si us agrada pintar, o podeu llegir, que tenim un conte al qual doncs podeu llegir el conte de circ petit. Doncs vinga, va, tal i com us he dit, el meu nom és Moisès Bruch i ara mateix comença l'última Moxiganga de la temporada i ho farem amb la cançó de l'estiu del Do Re Mi Fa Bo, un disc molt xulo que us recomanem aquí a la Moxiganga. Do Re Mi Fa Bo. I la cançó ens parla d'això, de com ha de ser una cançó de l'estiu. Què ha de tenir la cançó de l'estiu? Doncs mireu, ara mateix, aquí a la Moxiganga, ho sabrem. Nois i noies, amics i amigues, pares i mares, avis i àvies, comença la Moxiganga. Som-hi!

0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: La Moxiganga presenta Contes de microbis d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Helicobacter pylori, l'úlcera d'estómac. Dintre nostre creix aquest microbi recargolat, que dins del pylori està sempre amagat. L'àcid corrosiu de l'estómac el bitxet resistirà. Fabricarà un potent enzim que el suavitzarà. Aquest organisme ha atacat petits i grans per tot el món durant milers d'anys. En algunes persones, el microbi úlcera es pot provocar, que si no es tracten, en càncer d'estómac es convertiran. Es pensava que l'ansietat causava aquesta malaltia, que no s'alleujava ni amb antiàcids ni amb psiquiatria.
1: Em sembla estrany,
0: diu en Roger tot rumiant,
1: que ningú pensés que un microbi podria ser el causant.
0: En Barry Marshall va tenir una pensada admirable i assenyalà l'Helicobacter pylori com a l'organisme culpable. L'any 1984, aquest metge agosarat, molts milers d'Helicobacter pylori es van passar.
1: Això és molt perillós,
0: va dir en Roger. Quan en Marshall es va

0: Com podríem impedir que l'àcid càncer torni a causar?
1: Segueix sent un misteri? Ningú no l'ha sabut dir.
2: I fins aquí, Contes de Microbis, d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: la Xiri Moia.
1: No.
0: La Moxiganga.
1: Oh, yeah.
0: La Xiri Moia.
1: No.
0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
2: Saps què? El cervell és el centre de comandament del cos. Manté un bon funcionament de les diferents parts i és responsable dels pensaments, els sentiments i la memòria. El cervell està unit a la resta del cos per mitjà dels nervis. Funciona una mica semblant a un cable del telèfon. Envia la informació al cervell en forma de petites corrents elèctriques. El cervell filtra la informació i actua en resposta enviant instruccions a través dels nervis.
0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.

0: mals per pitjor.
1: En bici farem la volta al món.
2: Atenció, nens i nenes! Ara faré el meu espectacle més perillós i espectacular! Pujaré dalt d'una cadira i amb els ulls tapats saltaré enlaire i caurem un salteu dins d'una galleda plena d'aigua.

La noria més gran del món és la British Airways London Eye, dissenyada per els arquitectes londinens David Marks i Julia Barkifield. Mideix 135 metres d'altura i un altre tant de diàmetre. Construïda en la South Bank de la capital britànica, va realitzar el seu primer vol a l'1 de febrer del 2000 i al mes següent va entrar en servei regular. Cada una de les 32 cabines, completament tancades i amb capacitat per a 25 passatgers, completa un gir de 360 graus cada 30 minuts.

Dalt i la Moxiganga presenten... la divertidíssima versió en versos perversos de Els Tres Porquets. Traduïda per Miquel Desclot. Narrador, Moisès Bruch.

L'animal que jo poso al cap damunt de tots els altres és el porc. I punt. El porc és noble. El porc és eixerit. El porc és educat. Però està escrit que alguna hora, per fer-me la traveta, n'hi hagi algun de fluixat de la xaveta. Què diríeu, a veure, si algun dia anant pel bosc, tots sols en companyia, ensopegàveu, quina gran troballa, un porc en una caseta de palla? El llop, veient-lo, es va llepar els llambrots i va dir: aquest porquet ja ha fet a tots. Porquet, porquet, si et plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa volarà. El porquet suplicava com un reu, però el llop no es donava per cap preu. Cancel·lada, fuet, pernil salat, ves per on, sóc un llop afortunat, va dir-se. I tot i que era un carcamal, va guardar-se la cua pel final. El llop va anar volant, un pèl bolit, fins a trobar, oh sorpresa, un nou convit, una altra casa de porquets lirons, i aquesta era vestida amb branquillons. Porquet, porquet, si plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa et volarà. I el llop hi va afegir: doncs ves, que vinc. Va bufar i rebufar 6 cops o 5. I el pobre porc es va posar a xisclar. Cridava: oh, llop, has fet un àpat ja. Parlem-ne, doncs, i fem un tracte, fa? El llop: suposo que deus dir per xanxa. I en un no-res el va tenir a la panxa. Ah, cosa fina, va fer el lluparràs. Però que jo és de tip, no n'estic pas. Ja ho sé prou que se m'infla la tripeta, però és tan gust saltar-se la dieta. Va arribar a una altra casa a poc, com un ratolí que s'hi acostés per joc. A la casa hi havia tremolós, un porquet arraulit com si no hi fos. Però aquest, el porquet número 3, era llest com cap altre i molt entès. Res de palla, ni branques ni bastons. La casa era feta de maons. No m'aconseguiràs, va dir el porquet. Et volaré, va contestar el pillet. Mira que hauràs de menester un bon buf i no et veig prou sapat, va dir el nap buf. Bufa que bufa, el llop perdia el bleix i la casa seguia allí mateix. Si no la faig volar bufant, va dir, la volaré amb un mètode més fi. Aquesta nit et passaré visita i ho faré amb un cartutx de dinamita. I el porquet, ai, el cafre que n'és capaç, se'n va al telèfon a tot gas i marca el número d'una llibreta que és el de la veïna Caputxeta. Digueu, ella va fer, amb qui parlo? Amb qui? Hola, porquet, com prova per aquí? I el porc cridava, ajuda'm, Caputxeta, et sembla que podries, vermelleta? Esclar, ho intentaré, que ella respon. Què tens? I el porc, un llop que em treu la son. Sé que has tractat amb llops altres vegades i aquí en tinc un que fa unes grans bufades. I ella que diu, ai, porquet estimat, és la meva millor especialitat. Ara em rentava el cap, però és igual. Així que el tingui sec, vindré amb un salt. De manera que al cap d'una estoneta arribava la valenta Caputxeta. El lluparràs, que en té una gran sorpresa, se la mira amb uns ulls grocs com maionesa. Ell, que s'esmola aquells ullals punxents, i la bava li cau entre les dents. De nou, la Caputxeta s'enriola, es treu de la faldilla la pistola i li apunta també aquest ull esquerre, i d'un sol tret el deixa estès a terra. El porc, mirant per la finestra, fa un crit. Molt bé, heroïna Caputxeta! Porquet, mai no et refies de gent dupa, com aquesta dameta que fa pupa. La Caputxeta, avui ho he descobert, té 2 abrics de pell de llop, ben cert, però per fer viatges veig que té un maletí de pell de porc també.

I avui, que és l'última moixiganga de la temporada, toca donar les gràcies a tothom qui ens ajuda a fer la moixiganga. Des de l'equip de Cir Petit tenim en Joan Sidera, Jordi Terrades, Jordi Canal i Mònica Torra. Equip de la moixiganga amb les seves seccions, com a poet tenim en Jordi Terrades, com Andreu Cistella, en Joan Sidera, posem fi de la poesia amb Montse Peláez, contes de microbis, Anna Bruch i Roger Garros, i 100 anys de contes amb el Roger Garros. Dir-vos també moltíssimes gràcies a totes les emissores que emeten la moixiganga setmana rere setmana. Ràdio Balsareny, Ràdio Bon Matí, Ràdio Santpedó, La Veu de Navàs, Ràdio Sant Fruitós, Ona Codinenca, Ràdio Cubelles, Ràdio La Selva, Ràdio Gelida, Ràdio Esparreguera, Ona Digital, Ràdio Mollà, Ràdio Barberà, Ràdio Puigcerdà, Ràdio Castell d'Arsol, Ràdio Cabanes, Ràdio Balaguer, Ràdio Vila, Ràdio Joventut, Ràdio Caliu, Ona 359 i també des d'on fem la moixiganga, des de Ràdio Sant Quirze. Moltes, moltes gràcies a tots per aquesta fantàstica temporada. 16 temporades portem ja al vostre costat i us diem que al setembre tornarem aquí a la moixiganga amb moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé. El meu nom, Moisès Bruch. Esperem retrobar-nos al setembre, quan comenci l'escola. Bones

0: publica radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Nit de Jazz amb Joan Pastor.

Hola, benvinguts i benvingudes a l'Hora Màgica dels Mussols. Aquí seguim amb el nostre particular batec musical amb aires de jazz, com sempre, a radiosantquirze.cat. Després del centenari d'en Miles Davis, avui toca un altre homenatge. Per tant, ens mourem al voltant del músic Sonny Rollins, llegendari saxofonista que ens va deixar aquest passat mes de maig, als 95 anys, poca broma, 95 anys, Va seguir tocant fins l'últim moment. Ens va deixar a la residència de Woodstock, on vivia, a Nova York. Per tant, parlarem d'un home que va fer de la recerca una forma d'art. Avui ens acostem a Sonny Rollins, no només per recordar la seva música, sinó per recuperar una manera de pensar i de sentir. En la dècada dels anys 50 estava, segons els experts, evidentment, en el moment més dolç de la seva carrera. Es va convertir en un autèntic arquitecte del saxo tenor, amb un do extraordinari per a improvisar i alhora per a la creació de nous ritmes, com per exemple el calipso, que ara escoltarem fusionant-lo amb el jazz. Una mostra d'aquesta època és el seu treball Saxophone Colossus, editat per la discogràfica Prestige l'any 1956. Escoltem-ho.

Doncs sí, això és el calipso, segons en Sonny Rollins, evidentment. El jazz, especialment en la seva tradició afroamericana, té una dimensió profundament democràtica. Ara ho explico. No perquè tots els músics facin exactament el mateix, sinó perquè cadascú aporta una veu pròpia dins un espai compartit. La improvisació és com una conversa, s'escolta, respon, es discrepa, es proposa, en definitiva es construeix conjuntament. El talent de Sonny Rollins ens ho torna a demostrar amb aquest treball de l'any 1957. Una proposta molt trencadora inspirada en les típiques pel·lícules del Far West, acompanyat per dos músics excepcionals, en Ray Brown al baix i el fantàstic Shelly Manne a la bateria.

La música de Sonny Rollins ens recorda que la llibertat no consisteix a tocar més fort que els altres, sinó a trobar una veu pròpia capaç de dialogar amb tots, amb totes les altres veus. Això connecta amb un aspecte molt humanista de la seva trajectòria, la seva obsessió pel creixement personal. És famosa la seva retirada temporal dels escenaris a finals dels anys 50 per estudiar i repensar la seva música. Durant aquells anys practicava sol al pont de Williamsburg, Nova York. Aquest gest és gairebé filosòfic en un món que premia l'èxit immediat. Rollins va escollir el silenci, la reflexió i l'autocrítica. Quan torna, és a dir, l'any 1962, treu un nou treball anomenat, com no podia ser d'una altra manera, The Bridge, el pont. Presentava un so més íntim i molt més personal. Escoltem-ho.

Mare meva. Res a dir, res a dir, perquè és clar, et quedes sense paraules. Des d'una perspectiva humanista, el jazz és molt més que un gènere musical. És una metàfora de la vida. Sí, ja sé, m'estic posant una miqueta estupendo. I una celebració de la llibertat, la diversitat i el diàleg. I això ens ho torna a demostrar el gran Sonny Rollins l'any 1964 en un disc dedicat als clàssics de jazz anomenat Standards. La seva manera de tocar ja és una manifestació d'art amb estat pur. Això sí, afegint el seu característic toc d'humor, com amb aquest Night and Day del clàssic d'en Cole Porter.

Yep. I per tancar aquest petit homenatge al mestre Sonny Rollins, escollim un treball de l'any 1972. Un disc anomenat Next Album, ja imbuït amb el clima de fusió elèctrica que el mateix Mal Davis va inaugurar com a camí a seguir en aquesta dècada. De fet, un dels músics que l'acompanyen era un fixe de la banda del mestre de la trompeta, el bateria Jack DeJohnette. Sonny Rollins havia anat madurant com a compositor i els seus temes cada vegada eren més creatius i més juganers. Escoltem el seu Playing in the Yard, és a dir, jugant al pati.

Bé, bé, segueixen, perquè hi ha molta música amb en Sonny Rollins. En Sonny Rollins també era un gran seguidor del blues, i sobretot d'en Bessie Smith. Per això va voler fer un cover d'un tema molt emblemàtic de la gran dama del blues, però quan va escoltar la versió que va fer la Nina Simone, habitual d'aquest programa, una de les habituals d'aquest programa, va desistir en l'intent. En una entrevista per la revista Rolling Stone va comentar que la versió de la cantant i pianista era insuperable. Escoltem-la.

mare meva. És que no em canso mai d'escoltar-la. Aquesta dona li sortia la música per tot arreu. Bueno, un cas únic. I ara fem un salt en el temps per anar al nostre segle XXI i acostar-nos a l'actualitat. Això sí, seguint al costat del blues. La nostra propera convidada, Jackie Benson, diuen que és el somriure més màgic de la nova escena musical d'Austin, la capital de Texas. La manera d'improvisar recorda l'estil del gran Sonny Rollins, dolç i alhora impecable. La seva veu angelical, una creativitat il·limitada, la seva presència i uns tocs de guitarra, ho escoltareu, molt elegants, converteixen els seus directes en tot un esdeveniment. Escoltem aquest live des de la seva ciutat, Austin, realitzat l'any 2022. Yeah.

0: Jackie Benson.
1: Jackie Benson. Ens sentirem a parlar molt perquè aquesta dona, els seus directs són tremendos i han pogut escoltar que sap posar les coses al seu lloc, que sap anar amb una potència descarada i alhora també amb una suavitat molt subtil. Bé, en Sonny Rollins, que va fer la volta al món moltes vegades durant la seva carrera musical, sempre comentava que es quedava meravellat quan li tocava treballar a la Índia per la seva música clàssica. Sobretot admirava els ragues pel seu mètode d'improvisació, que té molt a veure amb l'hora del dia i l'estat d'ànim de l'intèrpret. Per això, ara ens acostarem a la música d'Anauska Shankar, creadora d'un so únic on conviuen l'esperit d'innovació i experimentació. I aquest esperit es deu segurament a l'herència del seu pare, Ravi Shankar, el responsable de la irrupció del sitar en la música occidental mitjançant la seva relació amb figures que van des dels Beatles a John Coltrane o Philip Glass. Anauska no només ha recollit l'herència del seu pare, sinó que l'ha fet créixer enllaçant els sons de l'Índia amb el jazz. Escoltem el següent treball realitzat l'any 2013.

Anna Úrsula Xancar i un tema que ens anunciava l'arribada de l'estiu. Bé, fem un canvi, ens anem a Japó. Hiroshi Suzuki va ser un trombonista de jazz japonès nascut a Yokohama el 1933 i mort a Las Vegas el 2020. És considerat una figura destacada del jazz japonès durant les dècades dels anys 60 i 70. Tot i que el seu reconeixement internacional va arribar molts anys després de la seva etapa més activa. La seva obra més famosa és l'àlbum Cat de l'any 1976, una combinació elegant de jazz, funk i fusió, que va passar gairebé desapercebut en el moment de la seva publicació, però dècades més tard va ser redescobert per col·leccionistes i aficionats al jazz japonès. Un dels temes més destacats que ara posarem, Romance, li va dedicar a Sonny Rollins per agrair-li la connexió que tenia amb el jazz del Japó. Hiroshi Suzuki va passar bona part de la seva carrera lluny del focus. Avui, en ple segle XXI, és considerat una de les joies amagades del jazz japonès dels anys 70.

Bé, acabem d'escoltar Hiroshi Suzuki i el seu Nocturn Romance. Una de les característiques de la carrera d'en Sonny Rollins era el seu esforç constant per ajudar i donar veu a músics excepcionals que per alguna raó quedaven fora de l'escena. I en són uns quants, I per tant patien per poder realitzar la seva música. Per això tanquem l'espai d'avui amb un gran desconegut, un músic genial, un excel·lent guitarrista de casa nostra. Ray L. Falcón, nom artístic de Ramon Llenes, és un d'aquells personatges gairebé llegendaris de l'escena catalana i espanyola dels anys 70. Un músic que va quedar fora del relat oficial. Va moure's pel soul, el funk i els sons negres amb una naturalitat sorprenent. La seva versió de Papa Was a Rolling Stone té una força espectacular. No és una còpia dels Temptations i aporta una personalitat pròpia, una energia gairebé mediterrània, sense perdre l'essència soul jazz del tema. Escoltem-ho.

Bé, una joia totalment desconeguda d'aquestes que, doncs, els que ens agrada molt la música, doncs, ens agrada descobrir. Bé, avui hem parlat de Sonny Rollins, del Japó, dels ragas de la Índia i de músics que el temps havia deixat en un racó. Potser tots aquests camins tenen una cosa en comú, la recerca, el tema d'avui. Perquè la música no és una col·lecció de certeses, sinó una aventura de descobriment. I el jazz, potser més que cap altra música, ens recorda que escoltar també és explorar. Bueno, doncs hem arribat al final. Volem donar les gràcies, com sempre, al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el to inspirador i el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'hora dels mussols amb nosaltres, tots els dimecres, a Nits de Jazz i a partir del mes de setembre, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i per acompanyar-nos en aquest viatge.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris, un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Misteris la nit.

0: Benvinguts tots, una nit més, a Misteris la nit. Aquí amb nosaltres el Josep Antoni. Què tal, Josep?
1: Com estàs? Com portes aquesta nit calorosa?
0: Sí, perquè ara ja fa molta calor. Tu bé? Bé. Vas dir que el cap de setmana...
1: I preparant els nous viatges espirituals i
0: d'altres, que no, encara que no siguin espirituals, viatges. La qüestió és viatjar. I avui parlarem amb la Sandra Sogas, Josep Antoni, i que podríem dir que, amb la seva presentació, que és una mèdium natural que es va formar amb les millors escoles internacionals, com es va formar amb l'escola de la Marilyn Rosner, a Canadà. Te'n recordes que havíem parlat una vegada de la Marilyn?
1: I també fa servir un mètode especial, el de Michael Newton.
0: Sí, i que ens diu en la seva presentació que connecta amb la font d'intel·ligència de l'energia universal per oferir unes consultes personals i una orientació espiritual i sanació a través del healing. Amb nosaltres, Sandra Sogas, què tal?
2: Hola, què tal?
1: Benvingut al nostre programa, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Això que estava ara llegint, i ho he tret de la teva pàgina web, no? On la gent pot trobar i contactar amb tu, no?
2: Sí, sí, amb la pàgina explico, no? Que jo ja des de petita tenia que les habilitats ja més obertes, més desenvolupades. Hi ha gent, tothom té aquesta habilitat, el que passa que hi ha gent que neix ja amb les habilitats més desenvolupades que d'altres, però de totes maneres sempre m'ha agradat viatjar i anar aprenent amb diferents persones, no?
0: Sí, diferents. Per això que després d'estar 25 anys acompanyant amb moltes persones, com definiries la teva missió de vida? Què t'impulsa a avançar en aquest camí espiritual?
2: Sí, la meva missió sempre, des de petita ho tenia clar, que era ensenyar. El que passa que al principi vaig fer belles arts i vaig ensenyar dibuix, pintura, però després vaig veure que era més ensenyar a través de l'espiritualitat i també barrejar una mica l'art i espiritualitat. Com saps, l'art i l'espiritualitat des de la prehistòria han anat molt units, no?, totes les cultures.
0: Sí, efectivament.
2: I ara també, sí.
0: Però, de fet, tu què vas estudiar? Què vas fer? Vas estudiar així art o...?
2: Sí, Belles Arts.
0: Belles Arts.
2: A la Facultat Sant Jordi de Barcelona.
0: Uh-huh. I aleshores com va ser aquest canvi tan espiritual que vas fer? En quin moment donat tu estaves fent classes d'art, no?, de dibuix, tal, i em dius que de cop i volta què va passar?
2: Sí, jo, Belles Arts també ho vaig fer perquè als 18, abans d'entrar a la facultat, jo vaig fer ciències fins a COU, batxillerat de científic, i als 18-19 vaig tenir un accident de cotxe molt fort, una FM, no?, de que vaig sortir del cos i tot, i vaig veure clar que no havia de fer biologia, que vaig començar, sinó que em vaig passar a Belles Arts, no?, que és el que m'agradava. I després de Belles Arts va ser de el Brian Weiss, no?, vaig llegir llibres de Brian Weiss i vaig trobar un noi que feia regressions i llavors ja va ser, a partir d'aquí ja em vaig dedicar a això, vaig estudiar...
0: O sigui, podem dir que et dediques a això per accident, no?
1: Mai millor dit, sí, no? Afortunadament també, no?
0: Però,
2: afortunadament, sí, bueno, perquè si no...
0: Afortunadament
2: igual...
0: ho vas superar, aquest accident, clar, pel que veig, no? Vull dir, no va ser tan traumàtic, o vas estar al llit ferida...
2: Sí, vaig estar... diversos mesos al llit, no? Però
0: tinc
2: alguna seqüela, però no... de les vèrtebres.
0: Així va ser un cop fort, vull dir...
2: Sí.
0: I tan fort que, diguem, quan això que m'explicaves que vas tenir una experiència extracorporal, què va ser, en el moment que estava l'accident o després, quan estaves a l'hospital?
2: No, és el moment de... el cotxe xocar, bueno, va donar diverses voltes de campana. Ostres. Jo vaig veure com, pum, vaig sortir del cos disparada.
0: O sigui, va
2: no?
0: ser en aquest moment traumàtic, diguem, no?
2: Sí.
0: Carai. El teu treball combina tècniques ancestrals amb unes eines més modernes de creixement personal i espiritual. Com integres aquestes eines que utilitzes? Quines eines són específicament a les teves teràpies?
2: Sí, per això, per contestar-te, doncs s'ha d'entendre que jo he fet Belles Arts, i a Belles Arts hi ha antropologia cultural, no?, l'estudi de totes les cultures i el xamanisme també. Sempre m'ha agradat, i també sóc restauradora, vaig ser en restauració Belles Arts. Sempre m'han agradat totes les cultures i vaig estudiar medicina tibetana, medicina coreana també, kinesiologia entre la medicina xina, per mirar una mica, i també del xamanisme. I es pot treure molt, perquè totes les cultures tenen el seu oràculo, no?, que deien, sí, no?, el seu vident, des d'Egipte, no?,
0: la persona, Grècia, diguem, que ajuda, sí, la gent, no?
2: Sí, la persona, abans els oràculos, o l'oràculo de Delfos, el més famós, sí, de Grècia,
0: sí,
2: eren com a conselleres, no?, espirituals, i tots els reis o gent important anaven a, no, allà, que els donessin consell. Després es va perdre bastant, no? Ja sabem, la Inquisició, a mi també em va matar, no?, amb alguna vida la Inquisició. Mm. Van passar uns anys que no, però ara, per sort, l'espiritualitat s'ha tornat a, no?, a desenvolupar. I el que m'agrada més és combinar diferents tècniques, com ara la teràpia regressiva, és la primera que vaig
0: provar,
2: estudiar.
0: Aquesta la vas, sí, provar i l'has estudiat.
2: Sí, sí, em va agradar
0: que,
2: molt.
0: Que per entendre'ns, sí, aquesta teràpia, sí, diguem, et fa recordar vides anteriors, no?
2: Sí, vides anteriors. Bueno, pots anar a la infància.
0: I més enllà
2: I més enllà, al ventre mater, i després Michael Newton ho fa així, no? Primer vas a la infància, al ventre matern, i després l'ànima ja no li costa gaire anar a la vida passada, no? Una vida passada.
0: I ara, després, quan m'explicaves això de la Inquisició, és possible que tu haguessis arribat en aquell moment a tindre alguna experiència?
2: Sí, sí, vaig veure una vida que a mi em van ofegar, no? Era al nord d'Espanya, crec que era el País Basc.
0: Sí.
2: I allà jo vaig veure com et lligaven una bota amb pedres als peus i et tiraven allà els acantilats, no? Els penya-segats, no?
0: I això ho vas experimentar, sí, tu en una regressió.
2: Sí, després vaig preguntar a gent, amics d'allà, i em van dir que sí, per allà el 1500 i pico eren, sembla. No cremaven les bruixes ni les ahorcaven, sinó que les tiraven allà.
0: Bueno, és que ja deus saber que una de les proves per saber si una dona era bruixa era que si la tiraven a l'aigua i s'enfonsava,
2: sí,
0: no era bruixa, i si surava, llavors sí que era bruixa, amb la qual
1: ho teníem clar sempre, no?
0: Ho teníem bastant cru.
2: Sí, no? Ho teníem bastant cru.
0: Clar, si s'enfonsaven, s'ofegaven, però bueno, deien que no era bruixa. Però bueno, d'aquestes coses de la història, no?, que recordem. Per cert, quan ja et vas dedicar a atendre les persones i fer els seus bloquejos emocionals, quan va ser? Fa molt? Després d'haver estudiat això que m'expliques?
2: Sí, després de la teràpia regressiva vaig estudiar quiromassatge i kinesiologia. Va ser, bueno, per explicar, amb la meditació. Jo medito, com he dit, ja he estudiat amb lames i això, meditació, i amb una meditació vaig fer els guies, que ja era hora de canviar de feina. Vaig ser això, no? Professora de pintura, després administrativa també, alguns anys. I un dia meditant va venir això, no? Que havia de canviar. Primer també vaig combinar amb el massatge, no? Sempre he anat combinant amb el quiromassatge, la teràpia regressiva, la kinesiologia, i després hi ha els registres akàshics.
0: Que d'això en parlarem. Però
1: sí, sí. Jo et volia comentar un tema, perquè he llegit algunes vegades que en el tema de la kinesiologia té uns aspectes terapèutics que pot afavorir amb lesions de tipus diguéssim, òssies, com poden ser problemes d'artritis. Tot això és cert o realment... és equivalent. En alguns països parlen de la kinesiologia com a alternativa a la fisioteràpia. Hi ha alguna relació? Es pot arribar a aquest nivell d'aproximació per sanació de malalties degeneratives?
2: Bé, per les malalties degeneratives, la kinesiologia la van crear, diguéssim, neuròlegs, fisioterapeutes que sabien medicina xina. Van combinar la medicina moderna amb la medicina xina, i sobretot hi havia fisioterapeutes, osteòpates, perquè fem també, no, desbloquejos musculars i això. Sí. I amb les malalties degeneratives, el que mira la kinesiologia és la causa, no, l'origen, d'on te ve, i donar com... corregir de diferents formes per aliviar... Clar, curar no es pot dir, no? Perquè no se sap mai. Clar, ara fem el seguiment d'algun metge, això, però es pot aliviar símptomes, sí que...
1: Suposo que permet que la persona adopti postures més naturals, més que li puguin, en certa manera, ajudar a no tenir els símptomes tan clars, no?
2: Sí, com rebaixar aquest símptoma, i junt amb els metges... Pues cada cop més metges aprenen també kinesiologia, perquè és molt... és una ciència ja. A Espanya no és carrera universitària,
1: ja.
2: Però ja. Hi ha un postgrau.
1: Té efectes, diguéssim, positius, sense cap mena de contraindicacions. De vegades les teràpies que es fan des de la medicina... típica, poden tenir complicacions i efectes negatius, no, també.
0: Per una altra banda, veig que tu ajudes a persones a descobrir el seu propòsit i a comprendre, atenció, que això m'ha creat l'atenció, els seus patrons kàrmics. Explica'ns una mica això, com, els patrons kàrmics i com ajudes a la gent.
2: Sí, nosaltres, amb la teràpia regressiva, es veu clar que repetim patrons. Sempre, normalment la dualitat, no? Ara ets ric, pobre, no? Fins que aprens, no? O ara estàs, tens parella, ara no tens parella. Sempre anem repetint patrons que ens afecten aquesta vida i no saps per què et passen certes coses com un bucle. Sempre trobo el mateix tipus de persona, de parella, o sempre mai trobo una feina que m'agradi, no? Aquests, o els diners, és molt comú també, no? Els diners entren i marxen.
0: Llavors això, vull dir, ho estudies a una persona, no? Aquests cicles. I com l'ajudes?
2: Sí, hi ha diverses maneres de les teràpies. Es pot fer amb la kinesiologia, que dèiem.
0: Sí.
2: Es pot fer amb el test muscular, el teu cos respon, no? El sistema nerviós. A través dels músculs podem parlar amb el sistema nerviós, que pot parlar amb l'inconscient. L'inconscient és... el conscient és, diguéssim, és com la punta de l'iceberg, i l'inconscient és tot el que està sota l'aigua, no? Que és infinit, allà. L'inconscient connecta amb aquestes memòries passades, amb l'ànima. Amb la quine podem descobrir, a veure, aquest patró... i, si no, després, amb la teràpia regressiva, fer una regressió. Les regressions és, simplement és quan portes al conscient el trauma, aquest trauma es sana o s'estabilitza, no? O aprens la lliçó que havies d'aprendre,
0: no? Molt bé,

0: Ara, Sandra, volem que parlem una mica de la connexió amb l'energia universal i la sanació a través del transhealing. Què és exactament això?
1: Sí, el transhealing és un tipus de mediumitat. La mediumitat és quan el mèdium, no, és el que canalitza, connecta el món espiritual amb el món terrenal. I el transhealing és quan connecta amb guies sanadors. Guies sanadors són els guies aquests que quan eren a la Terra encarnats eren metges, infermeres, terapeutes. Mm. I quan han transcendit al món espiritual es dediquen a ajudar a sanar. Llavors el mèdium canalitza aquesta energia, ells venen i així poden ajudar, no, a regenerar l'energia, equilibrar el sistema energètic, i quan hi ha alguna enfermedad, que heu dit, pues estabilitzar o ajudar. Normalment el que m'he trobat, us puc dir algun exemple?
2: Sí, sí, endavant.
1: Una amiga, vaig ser a distància perquè viu a Madrid, doncs ella, és molt important la seva feina i tenia que operar-la del canell, no? El braç i el canell. Bueno, una operació que porta bastant...
0: És complicada, no?
1: Sí, o bastantes setmanes de... Jo li va preguntar quan era l'operació això i li vaig fer el transhealing i els metges van dir que era increïble com es havia recuperat. I és una persona que no és jove, no? Vull dir que no sé, deu tenir més de 50 anys i es va recuperar super ràpid i els metges deien com és impossible tan ràpid, Déu meu.
2: Carai.
1: Llavors, sí.
0: Va ser una ajuda fonamental, no? Aquesta tècnica, en certa manera, per superar problemes greus.
2: Té una mica a veure amb el Reiki, també, això, que, amb les energies que es pot canalitzar, sí, o es canalitzen energies amb aquest transhealing?
1: Una mica, el que passa que amb el transhealing nosaltres connectem amb els guies o l'energia universal i els guies, el que vingui, no? L'adequat per la persona.
2: Vale.
1: I el Reiki connecten amb Usui, no? El mestre Usui, i aquesta, una energia més específica. Nosaltres és com més obert al guia que necessita la persona.
2: Vale. Sí, per entendre'ns, diguem, són dos mètodes, però el vostre, diguem, és més obert, que amb el guia espiritual que connecteu és potser més específic en cada cas, no? O per cada persona és un. És així?
1: Sí, per cada... Un altre exemple és amb els meus cunyats del meu home. El germà no podien tenir fills i van fer diverses proves i genètic, tot, bueno, els metges van dir que ja no... I que ella, pues, podria estar en perill. O sigui que... I el meu home també, ell i jo, li vam enviar transhealing i es va quedar embarassada de seguida. I ara té... La nena ja té 6 anys, no?
2: Ostres.
1: La nena.
2: No,
1: i molt bé, sí.
2: Vale. En aquest cas... Pel que sembla, pues, la canalització hauria de ser amb una altra font d'energia. Bueno, la font d'energia és la font universal, però pel que tu em dius, el guia hauria de ser una altra, no?, que en el cas de la teva amiga.
1: Sí, o un cas, és que sempre parlem de salut, no?, però un cas, un alumne va comentar a la tutoria que li havien robat uns diners del banc, una transferència...
2: Sí, d'aquelles... Ja.
1: Un hacker, sí, o el que sigui.
2: El phishing.
0: Una mena de frau, sí.
2: Sí, el phishing.
1: Sí, de frau. Sí, un frau. I llavors vaig demanar, pues, als guies, a un guia que hagi sigut banquer, que sàpiga de transferències, mm-hmm, i de bancs i tot això, que ens ajudés, i vam enviar sanació. I en una setmana va tenir els diners a la compte, un altre cop.
2: Ostres,
0: això és...
2: Ens ho apuntem.
0: És gairebé un miracle, no?
2: No, està bé. No, però diguem que en aquests exemples, és el que dèiem, en el Reiki potser és una cosa, i aquí, segons el cas, és més personalitzat.
0: Un dels aspectes...
1: Sí,
0: perdona,
1: la part... Volia... Mm?
0: No, volia comentar-te que un dels aspectes més singulars de la teva feina és el dibuix personalitzat del guia espiritual o familiar. Com sorgeix aquesta pràctica i quin significat té per tu analitzar aquesta imatge?
1: Sí, això va ser perquè, bueno, com que jo he fet belles arts, pues, sempre els artistes tenim una llibreta. Estàvem una feina que treballàvem una botiga i estava dibuixant i de cop, quan era ja es posava el sol, ja, que hi ha aquesta llum tan especial, pues, va entrar la meva companya i li vaig veure com uns esperits allà a darrere d'ella, no?, acompanyant. I llavors els vaig dibuixar i li vaig dibuixar, em sembla que era la seva àvia, el seu pare i un nen petit, no?, que era de la família, i es va reconèixer. I llavors vaig pensar, això ho haig de mirar, de buscar, ho haig de practicar. Ho vaig anar practicant i sí, la gent anava reconeixent, o a vegades no el reconeixen, però al cap d'unes setmanes o uns mesos troben alguna foto o alguna senyal.
2: Carai.
1: I vaig anar a Anglaterra a perfeccionar més, perquè Anglaterra com és una religió ja, no?, l'espiritualisme. Sí, sí. A l'Arthur Findlay College està molt bé, és com el... Sembla que arribis allà al castell de Harry Potter, doncs pues igual, no?
2: Allà. Això allà a Anglaterra?
1: Sí, a l'Arthur Findlay College.
2: Ah, i allà fan cursos d'això, de dibuixar... Els...
1: De sí, dibuix. Allà, bueno, de mediumitat.
2: De,
1: és un...
2: Ah, de medium, va bé.
1: El matrimoni Findlay, que era uns mèdiums que van donar, no?, el seu palau, era, és molt gran, no?, perquè allà eren diversos grups i cada grup tenien unes 30 persones i caben molta gent, no?, és com un gran palau, això.
2: Uh-huh. I tu, què estàveu allà? Era un trimestre o era...
1: No, això és...
2: Un curs.
1: Fan setmanes de mediumitat.
2: Ah, pots apuntar-te a un d'aquests cursos aquí, que...
1: Cada setmana fan un tema, vaig agafar jo el transart, no?
2: El transart per... Sí, clar, sí. Era del que tu havies estudiat. I a partir d'aquí vas desenvolupar aquesta art de trobar els guies espirituals o familiars, no? O sigui, ho vas desenvolupar.
1: Sí, de pintar els guies i... És simplement el transart és, bueno, per explicar-ho, hi ha dos tipus de comunicar-se amb els esperits, no? Un és de ment a ment, del ment de l'esperit a la ment del mèdium, no? Telepàticament, dius, telepàtic.
2: Uh-huh.
1: Et ve imatges o missatges, no? Paraules, sensacions, inclús olors poden venir. I l'altre és de la fusió energètica. Els esperits venen el teu camp energètic i es fusionen amb la teva energia per controlar el teu braç i la teva mà i així...
2: Ah, com una escriptura automàtica. Quan,
1: sí,
2: quan
1: és com l'escriptura automàtica.
2: Però en aquest cas, amb el cas de
1: pintura.
2: De pintura. I has fet alguna exposició d'aquests quadres o dibuixos que fas?
1: No, exposició no, veus?
2: Pues ja la toca. Ja n'has fet molts o de quadres o no?
1: Sí, sí, en tinc molts, molts. Els vaig ficant a vegades a l'Instagram i això, però l'exposició hauria de ser en un lloc pagat, perquè les galeries amb això encara no estan
2: no,
1: obertes.
2: No, ja, però bueno.
1: Sí.
2: Bueno.
0: I continuant amb el tema del dibuix del guia espiritual, quines experiències comparteixen les persones després de veure aquest dibuix i el missatge del seu guia espiritual? En teus una informació interessant de tot el que senten ells amb això?
1: Sí, normalment després escric amb escriptura automàtica el missatge.
2: Mm-hmm.
1: I molts cops, per exemple, a vegades donen premonicions o coses que... i després passen, no? O recomanacions per la gent, no? Per... Normalment la gent em fa unes preguntes, no? Porta 4 o 5 preguntes i els guies li responen, encara que ells no són no poden veure tot, els guies no ho saben tot, eh? Ja, ja. Això és un mite que ho saben tot i ho veuen tot i saben el futur. No funciona així.
0: Però hi va haver-hi bona connexió amb aquestes experiències, no?
1: Sí, després hi ha molta gent, doncs, reconeix si són familiars. Per exemple, una vegada una amiga italiana que viu a Barcelona va venir la seva mare i ella parlava italià, però bueno, s'entén una mica l'italià i...
2: Sí, pels que parlen català, sí. L'italià és bastant... Sí.
0: I pels que viatgem a Itàlia, que ens agrada molt, sí. També.
2: I què va passar? Què va passar?
1: No, em va fer gràcia, li vaig fer la cara d'una senyora gran amb un monyo i em va sortir allò, visca, no, tuerta.
2: Sí. Com... sí, i tu vas dir, això és que no hi he fet bé els ulls.
1: Sí, no he fet bé, no. I em va dir, no, és que ella era així.
0: Ah, oh, sí, va coincidir perfectament. No?
2: O sigui, tu l'havies fet bé, en realitat.
0: Sí,
1: ho havia fet bé. No, aquest és que ens va fer gràcia, no? Sí. Perquè em va sortir tal qual era, no?
2: Doncs ara anem a la part interessant.

0: interessant, com tot el que ens estàs explicant, Sandra, però una de les coses per les quals vaig contactar, perquè vaig pensar, mira, això m'agradaria que ens ho expliquessis, es tracta de los registros acásicos, la sabiduría interior de los registros acásicos. Ens pots explicar una mica què és això dels registres acàsics?
1: Sí, la caixa és l'éter. És l'element éter, és un element on es guarda tota la informació, ja sigui sonora o hologràfica, imatges i paraules de tot el que han sigut l'ànima, tot el que ha sigut l'ànima, no són les ànimes o persones, sinó animals, no? També les cases, els objectes...
0: Tot el que hi ha a l'univers, diguem, està com a registrat en aquest éter,
1: sí,
0: a la caixa, no? Dius que aquest éter es diu a la caixa.
1: I es pot accedir als registres amb el permís de la persona, clar. O si és família directa, es pot accedir directament, però si no, m'han de donar permís.
0: Perquè
1: no?
0: cada persona té els seus registres en aquesta caixa? O...
1: Sí, cada persona té els seus registres i es pot accedir i veure, quan accedeixes, pots veure també les vides passades. També pots accedir, el mèdium pot accedir, o per kinesiologia amb el test muscular, o si et faig una regressió, podem anar a la biblioteca càssica i també tu directament.
0: Ah, o sigui, la mateixa persona té possibilitats de... Com vas descobrir això dels registres acàssics? En qui ho vas estudiar o qui t'ho va explicar, això?
1: Això m'ho va explicar el meu guia. Un dia, meditant, em van dir tens que estudiar els registros etèricos. Em van dir en castellà, no? Etèricos. I jo, buscant, vaig trobar això, no? Amb webs de ioga, no? Que hi havia aquests amb webs de la Índia, de ioga i això, aquests registres, no? Akàshics. Però aquí a Espanya no hi havia ningú.
0: Sí, perquè això és relativament fa poc. Però, bueno, jo fa un temps havia sentit parlar, però no acabava d'entendre-ho. Vull dir, això aquí a Espanya, que hagi arribat això dels registres, no es fa tant de temps, no?
1: No, clar, això és... Però és com un nou paradigma, una manera de replantejar coses que ja hi eren per Freud i Jung, ja parlaven, no?, d'un registre o consciència universal, no?, la consciència... És més o menys això, ja havien parlat. Freud després ho va... Com que va deixar l'hipnosi i tot, doncs Jung ho va continuar amb això, no?, aquesta consciència col·lectiva. I després ja va ser... Jo vaig estudiar als Estats Units amb una americana. Vaig trobar que ensenyava els registres, a més amb el pèndol, perquè m'agrada...
0: Ah, amb el pèndol.
1: Amb el pèndol.
0: Llavors, això et permet connectar amb els registres, amb un pèndol. Com ho
1: fas? Sí, perquè el pèndol és kinesiologia. Alguns ho considerem ja, perquè funciona el pèndol el mateix, no?, per ondes del sistema nerviós, no? Uh-huh. El pèndol es mou perquè connecta amb el teu sistema nerviós, que connecta amb l'inconscient, que està connectat amb els registres acàssics, a l'éter, diguéssim, a l'éter,
0: sí,
1: i els registres acàssics. Tenim taules, no?, com a radiestèsia, taules amb informació, perquè jo sempre dic, a veure, un mèdium, jo com a mèdium puc accedir a informació, però amb la quine o els registres és molt més, de lo global podem anar a lo concret, molt més, concretar molt més. És com anar a una biblioteca, un mèdium diu, sí, jo connecto amb els registres i canalitzo informació, però, clar, és una biblioteca tan enorme que no pots concretar. En canvi, amb les taules tenim ja informació d'emocions, de pensaments negatius, de lliçons de vida.
0: Vale, o sigui, ja tens podem... una mica sí. la guia en aquesta biblioteca per anar a buscar el que necessita. Ah, escolta, escolta, et sembla, podríem fer un exemple d'això de lectura de registres acàssics? Així es pot fer a distància una mica o no? Com ho veus?
1: Sí, sí, amb el teu permís.
0: Ah, mira, el Josep Antoni... Josep Antoni.
2: Faré el conillet. No?
0: El nostre conillet, Josep Antoni.
2: Sí, sempre són el comodí del programa.
0: A veure, però t'ha de donar permís. Per sí. escrit o pot ser de
1: paraula? No, per veu. Jo pregunto, em dones permís per connectar amb els teus registres?
0: Sí. A veure, no, però ho has de dir. Et dono...
2: Sí, et dono permís per connectar amb els meus registres.
0: Acàssics.
2: Acàssics.
0: Vale, a veure si són uns altres registres, els d'Hisenda.
2: No, els de compte que no valen.
0: No val que no busquis els seus registres de la declaració de renta, ara, eh?
1: No.
2: La vas presentar ahir, curiosament.
0: Ostres, és veritat, jo també l'estic.
2: Has de fer.
0: Vale, o sigui que queda clar que et dona permís a la declaració de renta, no?
2: I els comptes corrents tampoc.
0: I els comptes corrents tampoc. Okay. Ves que deu tenir aquest senyor.
1: Sí. Doncs... Jo ja l'he fet, però no m'han pagat encara.
2: Jo has de pagar, però t'hi vas una mica més.
0: Bueno, doncs anem a veure com seria aquesta lectura de registres acàssics pel nostre company Josep Antoni, que t'ha donat permís per fer-ho. Endavant.
1: Sí, molt bé, ara...
0: Què ha de fer algo? Ha de fer algo el Josep Antoni? L'estiro a terra o alguna
2: cosa? No, jo estic pendent del que em digui.
0: No cal?
1: Jo simplement vaig tastant amb el test muscular, amb els dits, com un test muscular, i amb les taules aniré tastant en quina taula hi ha informació que has de saber ara.
0: Vale.
1: Per tu, en aquest moment present, el més algo important... que et pugui anar bé saber, no?
0: A veure, sí, exacte. Hi ha alguna cosa que ara, Josep Antoni, volguessis saber? Algú que t'amoïni?
2: Home, el futur de la meva salut, per exemple.
0: El futur de la seva salut. Potser que es posi una mica en meditació, no? Vale? Que tanqui... Ara està tancant els ulls i s'està relaxant una mica perquè tu puguis accedir a veure... Això, la salut, diguem. Ell voldria saber com, la seva salut, com ho veus? O, bueno, els registres acàssics.
1: Sí, que aquí surt...
0: És útil, o sigui, per entendre's, tens una taula, no? I ara,
1: sí.
0: en aquesta taula, com ho fas? Que busques
1: salut?
0: Ha sortit
1: primer la taula 5, que són causes desencadenants dels problemes... O...
0: Uh-huh. Sí, la taula 5, que és causa de problemes de salut o generals?
1: No, o general, desencadenant de qualsevol problema
0: uh-huh.
1: o bloqueig.
0: O bloqueig.
1: I em surt l'emoció vergonya, no fer-te vergonya d'anar potser al metge, fer-te prova o alguna cosa, o bueno, com a vegades esperem, perquè es fa cosa anar... També surt, això era el bloc emocional, el bloc mental, trastorns alimentaris, algo que estàs menjant o de la dieta, amb la quina això després ho podríem mirar, per exemple, no?
0: Sí, bueno, mirar diguem que el que estem fent ara és una petita prova, vull dir, evidentment, quan és una persona que ve a la teva consulta, llavors fas tot un estudi més...
1: Clar,
0: és més ampli.
1: Si surt dieta, després jo li faig un estudi kinesiològic i això,
0: uh-huh.
1: i, bueno, però hi ha alguna cosa a la teva dieta que et fa com inflamar o alguna cosa. No sé si tens problemes digestius.
2: Doncs sí, la veritat és que és cert, no? Primer has encertat en el fet que jo vaig al metge, però em costa anar-hi de vegades, tot i que m'ho planifico, pensant que ja ho podré resoldre jo mateix, no? I això està relacionat amb el tema digestiu, no? De que tinc una esofagitis, diguéssim, normal, però que tinc que prendre medicació i, sobretot, menjar molt tranquil·lament per evitar grassos, no?
0: I com això ho has vist, diguem, amb això del registre càsic, et deia això, que tenia uns problemes digestius.
2: Sí, és cert, eh?
0: Això és el que veies, no?
2: És cert, ho puc testimoniar.
0: No, i
1: que
0: és vergonyós per anar al metge, això també ho has vist, no?
1: Sí.
2: Sí, sí.
0: No, bé, bueno, és que és una mica vergonyós el Josep Antoni.
2: Bueno, però, i llavors, no, però ell ho deia en el sentit de cantó estanari.
0: Sí, sí.
2: Que no, sempre penses...
1: No. Encara, encara no està, però surt més coses.
0: Què més surt? Perquè això se li pot complicar o... Ha de fer
2: algun civisme al parit, eh?
0: Home, però ara estem, ara ho estem mirant. Això t'avisaria, en tot cas. Com ho veiem?
1: Sí, ara també surt amb el sistema energètic, surt els chakres menors o canals menors del cos. Per tant, aquí és quan et recomanaria potser fer acupuntura o amb medicina xina, no?, que et miressin, perquè hi ha algun meridià, o amb la quine, jo també ho puc tastar, quin meridià ens tens, que estan com a més dèbils, i necessiten com...
2: Està bé, doncs, prenem alguna... nota. Prenem nota d'això.
0: O sigui que potser acupuntura així desbloqueges algun canal d'energia
1: meridià.
0: Que li aniria bé.
1: Sí, clar, perquè cada meridià és una emoció, llavors hauríem de fer un estudi més profund, no? Per exemple, aquí, quan surt això...
0: Clar, clar, sí. Sí, tu, diguem que ara estàs mirant o canalitzant per veure els registres acàssics, has descobert això que ens has dit, no?
1: Sí. I ara em surt l'última, taula 14, els grups d'ànimes. Galàctiques, a veure de quin planeta vens.
0: Ah, de quin planeta ve el Josep Antoni?
2: No té res a veure amb el signe zodiac.
0: Espera, de quin planeta ve?
1: A veure. A veure, surt que ets com jo, doncs, arturians, per això igual.
0: És arturià?
2: Arturià,
1: sí.
2: Ah.
0: D'Artur, de
1: l'Arturus.
0: L'estrella Arturus. Hi ha un sistema... Sí.
1: Solar d'Arturus, els anomenem arturians.
0: Sí, però aquests no eren els que semblaven cocodrils, o eren com reptilians?
1: No. Els reptilians no, d'Arturus són aquests que són alts i...
0: Alts i rossos.
2: No té res a veure...
1: No, blaus, alts i blaus.
0: Ah, mira, bueno, sí, ho has encertat, perquè va de blau.
2: Sí, hi soc una mica alt, no massa.
0: Bueno, és... Però, bueno, alt, sí, és una mica...
2: Per l'època, sí.
0: Per a sí. Però va de blau, o sigui que el teu color preferit...
2: És el blau.
0: És el blau. Sí, sí, i això va amb els que, diguem, són d'Arturo... És això, no?, el que m'estava...
2: I els arturians té a veure amb els cavallers de la Taura Algodona, no té res a veure amb això, no?
0: Ah, té a veure amb
2: el... Amb l'Artur, el rei Artur i tot això...
0: No.
1: No, clar, això depèn...
0: Això és una altra història.
1: És una altra...
0: Sí, home, és que...
1: No, els arturians

0: que més...
1: Mira, jo també, això, jo he vist, també faig servir el sistema de classificació de la NASA o dels Estats Units, no? Mm-hmm. Que és el... Bueno, puc recomanar que llegiu el llibre de Michael Sala, Insider, mm-hmm. Reveal Secret Space Programs and Extraterrestrial Aliens. O si no, home, em sembla que... A veure, on te vaig veure el Prime Video i a...
0: Sí, hi ha...
1: Hi ha el documental.
0: Hi ha diversos documentals, sí.
1: Sí. Quina... Doncs ja ho divideixen en extraterrestres benèvolos, no? De bons, que ajuden en l'evolució de la Terra i que no utilitzen armament, com els arturians, pleiadians, Sirius...
0: Els pleiades, no? Pleiades.
1: Sí, de Sirio...
0: Ah, els de Sirio... Els de
1: Sirius A, que són humanoides o felins, no? Els de Procyon, Polaris, l'estrella polar, no? Polaris, Mintaka, Spica, Arturus i Spica és el mateix, Arturus i Spica, o Nihal, Vega, els més antics.
0: De Vega també, carai.
1: Vega, Lira, la constel·lació. Sí. Alfa Centauri o Beta Centauri.
0: Carai. Aquests... I tot això, diguem, cada persona té com una ascendència, no? Pel que m'expliques.
1: Sí. I a Andròmeda també hi ha alguns...
0: I això surt a el que serien els registres akàssics, l'ascendència aquesta que té cada persona?
1: Sí, inclús, bueno, el Michael Newton, quan vaig anar a Washington, vaig fer el curs a veure Washington, uh-huh. també explicava Michael Newton... amb la regressió, quan vas al món espiritual i parles amb el teu consell de savis, els hi pots demanar que t'expliquin d'on te vens i allà pots com veure el teu planeta, perquè a mi em va passar, no? Que vaig anar a Arturus, vaig veure... Jo era un ambaixador amb els de Pleiades i Sirio, perquè els de Pleiades, clar, els de... Imagina't, els arturians són tan alts, els pleiadians... Vaig dir, ai, és que són tan monos, així, com a muñequitos, no? Com
0: sí.
1: Tan, bueno, tan guapos.
2: Bueno, jo no tant, eh?
0: El tip... No, però tu ets del tipus alt.
2: El tipus alt, sí.
0: No, això fa referència als diferents els tipus pleiadia... d'humanoides sí, diferents... que a vegades s'estudia l'ufologia, no? Que hi ha,
1: sí, hi ha l'ufologia. I els dolents, després eren els que lluitaven en contra dels reptilians, però els reptilians... N'hi ha de dos tipus, uns que són intraterrenos o que estan per aquí a la Terra, que són més petits, mm. i els aquests tan alts, enormes, de 3 metres, són draconians, d'Alfa Draconis, de l'estrella Alfa Draconis.
0: Ah, i estan i de, a la Terra, dius?
1: Alguns estan per aquí camuflats, però són els més petits, no? Els camuflats...
0: Val.
1: Hem d'esperar a veure... Jo estic esperant això de Steven Spielberg, la nova pel·lícula.
0: Ah, és veritat, ara una nova pel·lícula a veure. Sí.
1: A veure què explica, no?
0: D'aquestes però... històries, sí.
2: Doncs per tancar sí, no? aquest experiment que hem fet, haig de dir clarament, sí. i poso com a testimoni pels nostres oients, que això no estava preparat.
0: No, no, a veure, aquí els
2: tu no sabies ni em coneixes, perquè no ens hem vist mai, ni sabies més de la meva salut, i és cert que, evidentment, tant per una banda em costa anar al metge, i en segona banda sí, tinc problemes digestius. No?
0: Per tant... I ens ha servit una mica un exemple de com funciona això sí. dels registres akàssics.
2: Sí. Recullo el teu consell del tema de la medicina xinesa. I ara, ja acabant el nostre programa,
0: sí,
2: volíem parlar
0: ja
2: d'un llibre teu molt interessant que es diu Històries de la Caixa, que són contes de l'ànima, tantes qüestions universals com què passa després de la mort. I la meva pregunta, tu creus en l'ànima i quin sentit té l'ànima?
1: L'ànima, ho explico al llibre, no? L'ànima, per dir d'una manera, la religió que ho explica millor és el taoisme, no? L'ànima, quan ve a la Terra, tothom, totes les religions, inclús el cristianisme al principi, no? El budisme, creuen que, o ens venen això de que venim aquí a saldar el karma, o si ets pecador, no? Has de perdonar, això és important, però és una conseqüència

0: presenciar, no?, un efecte de reencarnar-te. Realment l'ànima el que busca és tornar a la font, unir-se un altre cop a la font, perquè ve de la font i torna a la font. És com, bueno, Shakespeare ho va dir aquí, com un teatre que vens aquí a experimentar i després tornes, no? Com el pati de jocs de l'ànima per experimentar això. Ara, quan vens aquí, com els arturians, per exemple, venim aquí, els arturians són molt sensibles. Tu no, suposo que per lo que dir estàs parlant, també t'ho noto, no? Ets molt sensible. Sí, sí. Per això també els aliments...
1: Pensa que li agrada l'òpera, que no vegis. O sigui...
2: La música en general.
1: En sèrio.
2: Això deia, abans ho deies de l'art, també és cert, perquè a mi m'agrada
1: sí,
2: la
1: fe,
2: música.
1: Sí, i fem un programa d'òpera, ell i jo, i no clàssica. Para de plorar, perquè no. Totes...
2: Home, la... és que m'emociono.
1: Exacte. És, en
2: potser,
1: això...
2: Potser per això tinc problemes d'estómac.
1: No m'estranyaria, no, en sèrio. Sí, sí.
0: No, doncs una recomanació és que els arturians venen d'una de les dimensions molt elevades. La sèptima, sis, set, que ja no hi ha cos físic. Llavors, quan venim aquí, depèn de quins menjar, has de menjar el més natural, més ecològic, sí. Més de la terra, de la temporada. Quan més natural, millor, perquè tot el que és processat i això ens senta sí. Malament, no? Clar.
2: Amb això estem, la meva dona ja m'ho recomana sí. Moltíssim, no?
0: Però
2: no li faig massa cas del tot. I què pot descobrir el lector al llegir el teu llibre? Què li pot impactar?
1: Llibre que pot trobar...
2: Hem de recomanar, evidentment.
1: I que recomanem, Històries de la Caixa, Cuentos de l'Alma. Sí. Què troba en aquest llibre?
0: Una cosa molt important, no tenir por a la mort, no? Que és com un trànsit, una... l'ànima, simplement l'energia es transforma, no? Tornem al nostre origen i després que no has de tornar si no vols. Tots els que t'han dit has de tornar perquè que si et falta fer acabar el karma, que si no sé què, no, tot això són mentides. No has de tornar si no vols. És decisió nostra si vols tornar o no. Sempre podem decidir.
1: Vale.
0: Encara que els teus guies et diguin no, tu pots
1: encara que et diguin, tu torna, que t'espera tothom o que tens que acabar de fer alguna cosa, tu pots dir, bueno, fins aquí el meu cicle, diguem, de
0: sí, de moment no
1: càrmic, el meu cicle càrmic, ja no vull continuar.
2: Bueno, és molt important, no?, perquè ens han fet durant molts anys a la nostra història ens han fet tenir por a la mort, no?
1: Sí.
2: I en certa manera això ens allibera una mica d'aquesta angoixa, no?
1: Sí, i anem acabant, perquè el sí, temps ja ens queda poc. Perquè hi ha molt interès, i, però també hi ha dubtes i persones escèptiques respecte al món espiritual. Què els diries a la gent que sent curiositat, però que també a vegades estan com espantats davant d'aquest tipus de connexió?
0: Sí, les persones... A mi m'han vingut molta gent escèptica, però més que a vegades escèptics, també són, tenen por a lo desconegut, no? Al món espiritual o al món esotèric.
1: Sí, al món esotèric.
0: Sí, llavors a mi m'han vingut com a metges, polítics i gent, i amb la kinesiologia encantats, perquè és com algo més científic, més pràctic, que poden... Tu testes, fas correccions i els hi dones informació i des d'aquí, molt bé. A vegades amb la teràpia regressiva els ajuda també a veure que hi ha alguna cosa més enllà, no? Però sempre, si són escèptics i diuen no crec en les vides passades, el que deia el Brian Weiss és que la sanació també va bé, perquè la ment es crea com una història, com un cuento, un conte, i quan aquest conte li va bé per reflexionar la ment i canviar de patrons o canviar d'actitud, no?
1: Doncs ja estem acabant aquesta entrevista. Ja que has estat parlant dels diferents mons, has tingut algun encontre a la tercera fase? Alguna vegada? Em refereixo amb visitants d'altres planetes o així, és el que li diem a ufologia, encuentros en la tercera fase.
2: Com d'altres animals.
1: O potser llums, no? Alguna vegada que hagis
2: energies, no?
1: Vist llums al cel o...
0: Sí, físic no, però en viatges astrals sí, us puc explicar quan vaig anar a Mèxic.
1: Sí, explica.
0: Vaig anar a fer el curs de registres i estava a Monterrey, que hi ha la muntanya, i una noia del curs diu, hi ha uns xamans allà a la Huasteca, la muntanya es diu Huasteca, es diuen Huasteca Viva, i si voleu fer un temazcal, hi vam anar, no?, tots a fer el cap de setmana un temazcal, que és la sauna amb pedres, no?, pedres calentes.
1: Ah, carai.
0: Primer fas un passeig per la muntanya, i venien també el seu fill, era algú molt... No és com el que fan aquí, sinó molt senzill, amb les pedres que sues, i les herbes... Va molt bé, no?, per sí. desintoxicar i alliberar. Després del temazcal, van fer un sopar de germanor allà, cadascú cuinava alguna cosa, i jo... Com sabeu, la truita...
1: De patata
0: i ceba.
2: Amb ceba.
0: La patata i ceba, tothom vol la truita. Sí. I després van tocar música. I jo em vaig programar allò, jo vull sortir del cos, vull sortir, i pum, i em trobo de cop fora del cos. Però vaig veure una llum, i llavors és seguir la llum. Vaig seguir la llum i veig la piràmide del sol, que sí. està... a quilòmetres més cap a DF, no?, la capital.
1: Sí.
0: Després, al cap d'una setmana, hi vaig anar. Llavors vaig entrar dins la piràmide i es va obrir com una pedra, una roseta amb símbols. Bé, es va obrir i entro dins i veig uns túnels i m'esperaven uns sers tipus ET.
1: Val,
0: com allà...
1: Però això ho feies en aquest viatge o va ser després...
0: Astral, quan... no, un viatge astral.
1: Vale, mentre sí. estàs fent aquest viatge fora del cos, astral, és això, entres a la piràmide tal, i et trobes amb uns éssers que
2: fora, semblen... De fora del món.
1: Alienígenes, no?
0: No, intraterrens. Intraterrens,
1: vale. I què, van donar algun missatge o vas sentir...
0: Sí,
1: algun...
0: em van dir que ells... viuen allà dins i que la música és molt especial i té colors, i veia la música que tocaven, doncs hi havia colors, cada nota era uns colors i feien com unes ondes energètiques super, i que són sanadores, i bueno, vam estar allà, bueno, molt simpàtics.
1: Doncs amb això ja acabem, que se'ns acaba ja el temps, i Sandra, t'agraïm molt totes aquestes explicacions. Digue'm.
0: Una curiositat, perquè sabeu, perquè ja que estem a Catalunya, també em va passar això aquí a Montserrat, perquè ho sabeu també ja,
1: Sí, bueno,
2: és un lloc màgic per nosaltres,
1: Nosaltres anem a estar el dia 11 de l'11 a veure...
0: A Montserrat.
1: Sí. I allà també hi ha portals d'aquests, no?, com el que explicaves.
0: D'intraterrens, també hi ha un portal... I també vaig veure cels, però aquí eren diferents.
1: Tu vas anar en algun d'aquests portals de Montserrat, també? O vas tenir una experiència a Montserrat?
0: Amb un viatge astral, també.
1: També?
0: Sí.
1: Val. Doncs escolta,
0: I molt bé.
1: Ens ha encantat totes aquestes explicacions, que sobretot la qüestió de la caixa, d'aquests registres que no coneixíem i que ens has fet una experiència aquí en directe, en viu, en directe.
2: Doncs moltes gràcies, Sandra, per la teva entrevista, per estar aquí amb nosaltres i sobretot per les recomanacions, dels quals pren nota i a partir d'ara les posaré en marxa.
0: Sí, gràcies a vosaltres, és un plaer.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Bona nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit.

0: misteris la nit. Gaudí va morir el 10 de juny de 1926 atropellat per un tramvia mentre caminava cap a l'església de Sant Felip Neri. Tot just fa 100 anys. El seu aspecte humil va fer que inicialment no fos conegut i aquell episodi va marcar el final d'una vida dedicada completament a la visió artística i espiritual. Tot i això, per a Gaudí, no va representar el tancament de la seva obra. Era el començament d'un projecte immens i universal.
1: Hi ha una data que a nosaltres ens ha sorprès moltíssim. És la seva data de mort, el 10 de juny del 1926, i també la seva data de naixement. I això està relacionat amb dos números que són importantíssims i que hem descobert, que és una de les nostres teories, que parlarem en un proper programa. És el número 16 i el número 18. Si penseu, hi haurà 16 tòdades, que són les dels apòstols i dels evangelistes. I si li sumem la de Jesús i Maria, donen 18. Per tant, 16 i 18. Fixeu-vos, Josep Maria,
0: sí,
1: que va morir el 10 del 6 del 1926. Si tu separes, per una banda, el dia i el mes, és 10 i 6.
0: Sí.
1: I si sumes 10 i 6, fan 16.
0: 16, que és precisament això.
1: El número 16 és important perquè hi ha 16 tòdades d'evangelistes i d'apòstols. Però si agafes l'any de la seva mort, 1926, suma també 1 i 9 són 10, 2, 12 i 6, 18. Per tant, la seva data conté aquests números màgics de 16 i 18. Però encara podem anar més enllà, perquè podem pensar que tota la seva vida, des del naixement fins al final, també està relacionada amb el 16-18. Ell va néixer el 1852. Si sumes 1 més 8 més 5 més 2, dona 16. I si tornes a sumar l'any de la seva mort, 1, 9, 2, 6, donen 18. Per tant, en el seu naixement hi ha el 16 i en la seva mort hi ha el 18. Què significa 16 i 18?
0: Digue'm.
1: Ho veurem en el proper programa.
0: Però diguem una mica...
1: És la relació entre les tòdades dels evangelistes, la tòdada dels apòstols, la tòdada de Maria i de Jesús i l'arquitectura màgica dels seus números.
0: Com veieu, hi ha moltes coses a dir sobre l'arquitectura de la Sagrada Família i la numerologia.
1: I la geometria màgica, que serà el títol del proper programa.
0: El programa que farem la pròxima temporada sobre Gaudí i on podrem explicar moltes més coses de tots aquests números que ens deia el Josep Antoni. No oblideu també que hem fet aquest programa sobre els registres acàsics i les Santes Soves, que ens deia al final que estava preparant un llibre.
1: Sí, un altre llibre, estava sobre ànimes. Penseu que en el seu llibre que hem comentat parlava de l'ànima i el propòsit de l'ànima. Doncs
0: i ara,
1: hi ha un altre llibre sobre
0: passades.
1: Ànimes passades.
0: Sí, perquè ella fa regressions,
1: sí,
0: i parlarà sobre...
1: No sabem si tindrà aquest títol, però el seu tema és ànimes passades.
0: Ja el té gairebé preparat i esperem que quan la tornem a veure ja hagi estat publicat. I ja està, Josep Antoni, fins aquí arribem avui.
1: A Misteris la nit.
0: Misteris
1: la nit o la nit dels misteris, com voleu.
0: Misteris la nit.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
3: L'estiu sona.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: ens diuen que ja ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Codinenca, radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
8: música. Transmetre una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: aplica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
8: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.